Té imitadors, però no són iguals. Té còpies, però no són els originals. I sobretot, per 33.400 euros, té competidors, però no rivals. No hi ha res com l'Honda Civic, el nostre híbrid més esportiu que ofereix una experiència de conducció única. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.